Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana.

Tinc roses on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc, el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa

l'aire i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: prop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens...

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens està...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, varen fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També varen, des de la Fundació Nou Lloc, varen proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho varen impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I varen sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
3: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver petites incidències de les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes. Van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador i es van anar solventant aquestes incidències i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
2: S'escolta, doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat extra. A vegades, doncs, hi ha, doncs, persones que ens demanen posar, doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa, doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
0: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
2: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar, doncs, a posposar, doncs, els pagaments... És que, a més, doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes, doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar, doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
0: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
2: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts, doncs, a parlar, doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
0: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
2: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem, doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
0: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solà qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
3: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
0: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. La Diada de Primavera dels Castellers del Foix serà aquest dissabte a la plaça de la Vila. Concretament, a partir de les 6 de la tarda, actuaran davant de l'Ajuntament la Colla Covellenca, al costat de 3 colles convidades més, els Castellers de Sant Feliu, els Castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida. Els Castellers del Foix, recordem que venen de descarregar per quarta vegada un 3 de 7 i una torre de 6 aquest inici de temporada. Uns castells de nivell que estan assolint amb solidesa, com va passar als monjos en la Diada dels Quarts Amunt aquest diumenge passat. Tenen pendent, però, aquest any encara el 4 de 7, que han deixat en intent desmuntat en aquesta última diada de diumenge passat, on també van acabar renunciant al 3 de 6 amb l'agulla, que ja els havia costat en altres ocasions. Són uns castells, però 4 de 7 i 3 de 6 amb l'agulla, que podrien assolir perfectament en la diada de primavera aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila. Els companys de diada seran els Castellers de Sant Feliu, els Castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida, totes tres colles amb uns resultats més o menys similars a la Colla Covellenca en aquest inici de temporada.
4: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per Node Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balín, del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
5: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
4: Segons ha explicat la tècnica de turisme del Node Garraf, Mireia Balín, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
5: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els hi dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten.
4: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons Node Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
5: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
4: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
6: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles. Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei.
4: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
7: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, no, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser, doncs, parlaven d'altres temes, doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment, doncs, de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot, doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que, doncs, és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent, doncs, a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però a l'inici, doncs, quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser un gran... Per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més, doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
4: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Montaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia, el mateix pallasso cubellenc, Josep Andreu, Charlie Ribel, o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
8: Bueno, Charlie Ribel, la persona prominent, doncs, aquí a Cubelles, doncs, era molt, molt, molt de la broma, el senyor feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb, amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí a la farmàcia també, diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el... amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis, suposo, doncs és aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana, algunes vegades bé, no?
4: Als 91 anys, Josep Montaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar la carta des de radiocubelles.cat.
9: Cubelles serà l'escenari aquest dissabte de la jornada cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: L'Ajuntament ha obert per primera vegada l'opció de presentar candidatures pel pregoner o la pregonera de la Festa Major. Poden presentar les propostes, això sí, han de ser associacions registrades aquí al municipi, entitats, clubs, associacions registrades aquí al municipi. Hi ha unes característiques mínimes també que ha de tenir la persona a qui proposin. Per parlar d'aquesta novetat i també doncs, si ja hi ha algun abans de com serà la Festa Major de Cubelles, avui ens visita la regidora de Cultura, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
1: I bé, si parlem de la Festa Major gran, però abans tindrem la Festa Major petita, també doncs, preguntarem sobre si hi ha, doncs, hi ha algun abans també de quina programació podríem tenir, però en tot cas la novetat principal és que durant aquesta setmana, fins al 7 de juny, les associacions poden presentar candidats a pregoner o pregonera. Això és una novetat, oi? Fins ara la proposta no, de pregoner o pregonera no s'havia recollit d'aquesta manera, oi?
2: Sí, en aquesta legislatura hem canviat el sistema. Sempre es feia des de la regidoria de Cultura i aquest any el que vam fer va ser una comissió del pregoner en el que participen diferents... participen dues entitats vinculades a la Festa Major, de tot tipus, no només culturals, també esportives, qualsevol entitat que tingui alguna relació amb la Festa Major, que facin qualsevol activitat. Després també el fill predilecte, l'alcaldessa,

0: i una sèrie de requisits, i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes, però que tampoc justificaven el motiu per què feien aquesta proposta, i enguany fem aquest formulari i dintre el formulari es recull quin és el motiu pel qual fan aquesta proposta.
1: Bé, a grans trets, les característiques que han de tenir és que estiguin vinculats a Cubelles i visquin o hi hagin tingut doncs una època llarga de vida i que tinguin una trajectòria destacada, sí. Oi, doncs en algun dels àmbits, no, social o cultural o esportiu, oi?
0: Sí, bé, és la...
1: Mirant una mica els últims pregoners, la gent ja es fa una idea, no?
0: Sí, perquè el que volíem era, al final, el pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila, i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit, només pel fet de tenir poder molts amics, doncs, pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la Regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
1: Sí que hi ha algunes exclusions que suposo que també, no, deuen haver estat consensuades amb les entitats i que més o menys també tothom hi pot estar d'acord, que no tingui una vinculació política recent o directa o amb l'Ajuntament, oi?
0: Clar. El que volíem evitar és això, no? De que per motius polítics es volgués posar un determinat pregoner o per motius personals, i el que volem és que sigui una decisió consensuada i que sigui una persona mereixedora d'aquest honor. Així ho hem fet durant aquests últims anys i estem contents de la manera com s'ha escollit el pregoner, perquè a més les darreres ocasions ha estat per unanimitat de la comissió, i creiem que això també honora fins i tot el propi pregoner, no? Que se sent respatllat perquè pel fet de que ha estat escollit per un grup de persones que han estat a més totes d'acord en escollir-lo com a pregoner.
1: Bé, les entitats poden fer les seves propostes, després però serà la comissió la que prendrà la decisió definitiva.
0: Efectivament, el que farem serà, hem obert aquest formulari fins al dia 7, perquè la setmana vinent ja farem aquesta comissió i es decidirà qui és la persona que farà de pregoner enguany a la Festa Major de l'any 2026.
1: Perquè sí que queden un parell de mesos, que pot semblar molt de temps, però el temps passa molt ràpid i suposo que encara hi ha molta feina a fer, no? Sí. Abans no arribi la Festa Major, oi?
0: Sí, i estem, bueno, anem més o menys sobre dates, eh? Sí que és veritat que, bueno, hem tingut unes baixes importants de personal al departament, a la regidoria, i per tant, doncs, anem bastant apretats a l'hora de fer la feina, però jo espero que sigui una gran Festa Major, com l'és cada any, i estem treballant des de la regidoria perquè així sigui.
1: Pel que fa al pregó, en principi serà el vespre del 13 d'agost, no sé si doncs en el format, més enllà de la persona, que evidentment canviarà d'un any a l'altre, en el format, en la manera de fer el pregó, hi haurà cap canvi o preveieu fer-ho com sempre?
0: Sí, el primer que es va fer va ser una comissió de lo que s'anomena comissió de festes, on estan totes les entitats que participen a la Festa Major, i els hi vam demanar una valoració de com havia anat el pregó de l'any passat, que va ser una novetat molt important. Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho a ella, i per tant vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que és Can Travé doncs llueix molt més si està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva, i a les 8 començaria el pregó. I després estem valorant fer alguna cosa després, perquè sí que és veritat que també ens van dir, l'any passat ens van proposar de fer música, però creiem que el pregó és una cosa com molt protocolària, llavors no vam voler fer-ho, però aquest any estem valorant a veure què fer. Al final és el començament de la festa major i creiem que sí que ha de començar la festa, i per tant s'estem plantejant a quin

0: informat fem alguna cosa després del pregó, perquè de forma festiva, doncs, qui ho vulgui pugui celebrar que comença la festa major.
1: La festa del pregó o... No, digue-li com
0: bueno,
1: vulguis,
0: sí, o... estem pensant de si fer un sopar popular o fer una miqueta de música, també on ho posem, perquè intentem repartir els espais per tot Cubelles, perquè sempre tenim queixes d'algun veí, i per tant intentem repartir els llocs on fer les festes. Això queden aquests matins encara per fer, i sí que ens agradaria això, d'alguna manera celebrar que comença que ha començat la festa major amb el pregó, no?
1: I pel que fa al gruix de la festa major, es mantindrà, diguéssim, també com sempre, o hi ha cap canvi que estigueu valorant o estudiant?
0: Sí, bàsicament serà el que fem sempre, perquè és el que la gent ens demana. Al final parlem amb la comissió de festes i és el que volem, el que tothom vol fer, no? Sí que en aquests petits matins, no, l'any passat vam fer aquest canvi important del 14 al 13. El 14 hem mantingut els mortarets. L'any passat vam fer un concert de gralles que no va acabar d'encaixar, i això també ho hem de valorar, que a vegades fem propostes que funcionen i altres que no funcionen, i estem treballant amb l'agrupació Baix Popular, a veure si fem alguna cosa després dels mortarets, que crec que estaria bé també amb algun ball. Això estem treballant amb la grupa, amb qui, com sempre, vull agrair sempre les seves propostes i la seva predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament i fer propostes. Després hi vindran la cerca Vila a la tarda amb el Castell de Focs. L'any passat hi va haver un canvi, que és que es va avançar mitja hora al Castell de Focs, perquè després la cercavila nocturna no enllaçés tant amb el ball que es fa a la plaça del Mar. Aquest any també tenim una proposta, perquè en els últims anys bueno, s'havia liat a vegades una mica al després del ball, i aquest any volem fer una altra proposta, a veure si funciona millor. I després el 15 sí que faríem, doncs, un altre cop les cercaviles. L'any passat també va haver una entrada d'ofici que crec que va funcionar molt bé. Crec que aquest any també la farem. Hem d'acabar d'ajustar-ho amb les entitats que van sortir, també amb el mossèn, que al final, doncs, és la seva missa i és la seva entrada d'ofici. I després el que farem serà, com cada any, acabem el 16 amb el concert que sempre proposa els Amics del Castell, i sí que abans del 14 fem tota una sèrie d'actes vinculats a la festa major, aprofitant que a Cubelles, doncs, hi ha moltíssima gent i volem que tothom gaudeixi de Cubelles. Tenim un fet que es produeix només enguany i sembla que només es produirà en molts anys, que és l'eclipse solar del dia 12. Per tant, aquest dia segurament farem alguna cosa vinculada amb l'eclipse, però no farem cap acte de festa major. Creiem que no val la pena. No crec que en aquell dia estigui la gent pensant en la festa major, sinó que estarà per altres coses. Per tant, estem intentant encabir tot, perquè hi ha moltes propostes. Amb això també vull agrair a les entitats, que aquest any tenim també el grup de teatre, farà teatre el cap de setmana anterior, i això també, doncs, els hi agraïm, però també els hi volem reservar aquest espai del teatre i no volem fer més activitats. Per tant, tenim moltes coses que encabir i poder hi haurà alguna activitat que no podrem encabir.
1: Pel que fa a l'agenda cultural, clar, estem parlant de la festa major, però abans encara tindrem la festa major petita. En aquest sentit, quan tindrem ja més o menys la programació, quan l'anunciareu i el cartell, i bé, que es pot avançar també de com serà la festa major petita.
0: La festa major petita serà com en els darrers anys, és a dir, bueno, com sempre, el cap de setmana anterior a la festivitat dels patrons. Sí que en aquesta legislatura hem recuperat el fet de que la festa és el dia 30, i per tant el dia 30 també farem activitats, hi haurà la missa pel matí, que això ja sempre es venia fent, però per la tarda fa ja un parell d'anys que em recuperem el fet de fer sardanes per la tarda, i també farem una activitat infantil. I aquest any el que tenim com a gran novetat, que és el que ens està donant bastant mals de caps a l'hora d'organitzar, però que ens fa moltíssima il·lusió, és la quarantena, que això ens diu molt, que no és que no faci 40 anys, sinó que serà la quarantena trobada de gegants. I això vol dir que s'ha convidat a moltíssimes més colles que habitualment, i això ens està portant alguns problemes d'organització, però estic convençuda que serà una gran trobada de gegants, com mereix el fet de que aquest any sigui la quarantena.
1: Mm-hmm. I també hi haurà, no, el correfoc, com és els actes habituals, sí, de la festa, sí, major petita, que pel que veiem al calendari serà 24, 25, sí, 26, oi?
0: Començarem el 23, farem un concert de jazz, un jazz una mica més modern, però farem una nit de jazz, perquè a la comissió la gent ens va demanar, que les entitats ens van demanar que féssim jazz. Com tenim un calendari tan apretat a la festa major gran, diguéssim, doncs la farem a la festa major petita, i també estem mirant a veure si podem encabir algun altre acte. Per tant, doncs, allarguem, és que cada cop la gent ens demana més festes, sí, per tant, la festa major petita, que només eren dos dies, aquest any al principi la farem des del 23 fins al 30, farem algunes activitats.
1: Molt bé, doncs estarem atents a quan surti aquest programa, i després de cara a l'estiu també hi haurà una altra cita cultural, no, el Cubelles Noir, que en aquest cas és una proposta d'una entitat també cubellenca, que entenc que també té continuïtat, oi, el festival literari?
0: Sí, aquest any farà ser l'11a edició, si no m'equivoco, i també ja estan fent propostes, perquè també a prèvi al festival també fan alguna activitat que també s'inclou dintre el programa la Festa Major, i que acaba la Festa Major el 16, però normalment és la setmana següent que ja comença el Cubelles Noir. Per tant, entre que comencem la Festa Major petita i ja comencem a fer l'exposició vinculada a la Festa Major petita, la Festa Major petita, la Festa Major gran, i després el Cubelles Noir, tenim activitat cultural durant tot l'estiu, incloent també, doncs, a Dia de Castellera durant la Festa Major gran. Vull dir que tenim moltes activitats.
1: Molt bé, doncs aquesta és la tasca que estan preparant des de la Regidoria de Cultura de cara als pròxims mesos, amb aquestes cites importants, no, en la agenda cubellenca, com són la Festa Major petita i la Festa Major gran. I recordem, tornem a recordar, que continua obert el termini per presentar propostes de pregoner o pregonera per part de les associacions de la vila. I bé, abans de marxar també com a regidora de Cultura, que aquesta setmana ha visitat la comarca el conseller Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística, i el conseller Vila ha vingut sobretot, doncs, a presentar aquestes accions dirigides als ajuntaments i als municipis per impulsar el català. En la presentació de Vilanova i la Geltrú també s'han donat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès, i bé, s'ha apuntat, doncs, sobretot que els joves i les darreres onades d'immigració serien els dos col·lectius, no, on fer més esforç a hores d'ara. Des de l'Ajuntament de Cubelles també, quin és ara mateix, doncs, la vostra resposta, no, a aquestes accions de política lingüística de la Generalitat, i també, doncs, si teniu previst adherir-vos al Pacte Nacional per la Llengua, i les accions que proposen des de la conselleria.
0: Doncs sí, ahir ens van convidar a aquest acte que s'organitzava des de la Conselleria de Política Lingüística, en el que primer es va fer una diagnosi, després ens van presentar aquestes 40 propostes per l'acció i el Pacte per la Llengua. Del Pacte per la Llengua vam rebre una petició per part de la conselleria que ens adheríssim al pacte. Jo personalment, com a regidora de Cultura, doncs sí que m'agradaria adherir-me. Això ja és un tema més polític, perquè el govern està format per tres altres forces que haurem de valorar si es volen adherir al pacte o no. Jo personalment sí que m'agradaria que ens adheríssim, i la veritat és que si jo ahir vaig poder tenir l'ocasió de parlar amb el Xavier Vila, que ens va mostrar tant la seva intervenció, com després vam poder tenir l'ocasió de parlar amb ell, va mostrar la seva preocupació, perquè és veritat que el català està en retrocés, sobretot per aquestes onades immigratòries, que no només són externes, a vegades són internes, o inclús provenen aquí a Cubelles tenim migració també provenent de la Unió Europea i fins i tot de fora de Catalunya, vull dir d'Espanya. Vull dir que no només sempre pensem, quan parlem amb migrants, no sempre parlem amb uns determinats migrants, i sí que jo vaig tenir l'ocasió d'explicar-li que aquí a Cubelles cada cop estem tenint un increment de població, i que les escoles estan, la veritat, estan molt plenes, i és veritat que és una població que no té com a primera llengua el català, i per tant això hem de fer un esforç tots plegats en defensar la nostra llengua i que aquesta integració es faci en català i sobretot a través dels infants. Vaig poder parlar, tenir l'ocasió de parlar amb ell i explicar-li que jo, a part de regidora de Cultura, soc també regidora d'ensenyament, i hem de fer una molta feina a les escoles. Em consta que les escoles de Cubelles la fan, però hem de ser també, tots nosaltres hem de participar, perquè el que deia el conseller, no? De que tenim moltes vegades, quan tenim una persona estrangera davant, a canviar l'idioma, i no hauria de ser així. Jo li vaig explicar, no? La meva anècdota personal, que jo, els meus rasgos físics són estrangers, perquè ma mare és estrangera, i jo m'hi trobo que moltes vegades la gent se m'adreça a mi en castellà com a primera llengua, no? I després, quan veuen el meu accent, de seguida canvien l'idioma, però tenim aquesta tendència que hem d'intentar canviar, revertir-la, perquè hem de protegir la llengua, i aquí ens hi posarem i ens hi trobarem.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per aquestes novetats que hem comentat, sobretot doncs pel que fa a la Festa Major, i també doncs aprofitant que hi ha hagut aquesta presentació comarcal aquesta setmana al Consell Comarcal per part de la Conselleria de Política Lingüística. Moltíssimes gràcies doncs per atendre'ns, que vagi molt bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant el 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Comencem la música d'avui amb una obligada de Fiscorn de l'any 1975 de Ricard Viladesau, l'avi Enric, que interpretarà la copla, la principal de la Bisbal.

Hem començat el programa d'avui amb una de les magnífiques obligades signades per Ricard Viladesau, l'avi Enric, amb el fiscor de protagonista que ha interpretat la cobla principal de la Bisbal. I continuem amb aquesta cobla amb una sardana del compositor Artur Rimbau, de l'any 1967, Aires molinencs.

Avui tenim la part central del programa dedicada als Premis Preludi. En les categories musical jove i musical és el jurat del concurs qui decideix les guanyadores que ja hem escoltat en programes anteriors. Al programa d'avui escoltarem les 15 sardanes seleccionades per optar al premi de la categoria audiència, la que pot votar el públic general. Seran interpretades per la Cobla La Principal del Llobregat. Comencem amb el músic i compositor Jordi Molina i una dedicatòria de 50è aniversari a Montserrat Caupena.

Tenim ara un jove compositor, Martí Delgado, amb una dedicatòria al 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Calella, d'avis a netes.

Tenim de nou una jove compositora, en aquest cas Anna Abad i Gils, amb la seva sardana Galanesa.

Seguim amb les sardanes que concursen a Premis Preludi, categoria audiència. Ara amb un compositor veterà, el mestre Flabiolaire Jordi León, amb l'Andreu de Gramenet.

Ens acompanya ara el compositor i trompetista Marçal Muñoz i Borràs amb una dedicatòria als seus pares, Marta i Lluís.

0: podcast on, a part d'escoltar les sardanes seleccionades, el jurat ha presentat les sardanes triades i ha comentat algun tema relacionat amb la sardana i la cobla. Els Premis Preludis s'estableixen tres categories. Categoria musical jove, talent jove per al futur de la sardana, adreçada a compositors menors de 30 anys, nascuts a partir del 1996. Categoria musical, excel·lència musical i reconeixement del talent creatiu. I la categoria audiència, adreçada al públic en general. El públic pren la paraula.
1: El jurat d'enguany dels Premis Preludis està format per Francesc Cassú, Xavier Pagès i Antoni Rosmarbà. En les categories musical jove i musical ha estat el jurat qui ha determinat la guanyadora. En la categoria musical jove, les tres sardanes seleccionades per a la gran final han estat País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide. En la categoria musical, les tres sardanes seleccionades han estat La nit de les ànimes, de Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Al programa d'avui estem escoltant les 15 seleccionades pel jurat per la categoria audiència, les quals es votaran els tres concerts els dies 18, 20 i 25 de maig en directe al Casino de l'Aliança del Poble Nou, dins del cicle de cobla de Barcelona. Es podrà seguir en directe en format presencial o bé a través de la retransmissió en streaming en diverses plataformes. La gran final amb la votació de les sardanes de la categoria audiència serà el 30 de maig a la Garriga, al Teatre Patronat, amb la cobla la principal del Llobregat.

Continuem amb les sardanes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, ara amb un bonic títol de Joan Druguet, Per tant, dolços moments.

Seguim aquesta selecció amb Jordi Feliu i Horta i una referència a Banyoles, a un pas de la plaça Major.

Tenim a continuació el compositor del Garraf, Jordi Paulí i Safont, amb una dedicatòria a una localitat d'Osona, l'Esquirol Batega.

Anem ara a l'Empordà, amb Lluís Bofill i Capell, i una dedicatòria al 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí, la pubilla del Ter.

I tancarem aquesta selecció de sardanes del Premi Preludi amb Lluís Alcalà i Baqués i una sardana estrenada al 62è Aplec de Sabadell, dedicada a una parella de sardanistes, sardanistes i muntanyencs.

Bé, doncs s'acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, entre elles les seleccionades per la categoria Audiència de la primera edició dels Premis Preludi, impulsats per Som Sardana. Esperem que ens continueu acompanyant a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

I per finalitzar aquest espai tindrem un record per al compositor Josep Baró Güell, de qui es compleixen 135 anys del seu naixement. És una sardana que va dedicar als seus germans Joan i Angeleta i que ens porta a la capital de la comarca de la Noguera, la plaça de Balaguer, estrenada el 1959, que ens oferirà la Bellpuig Cobla. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana a tots i totes.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mon Country, és per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Avui farem un programa, penso que variadet, serà una miqueta tranquil al principi, però després ja ens anirem, com dic jo, esbarant, eh? Però no ens esbararem gaire, eh? Però sí que ens accelerarem una miqueta. Però bé, espero que el puguem disfrutar. Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Bueno, hem començat així amb un ritme que no és habitual en el món country, però bé, també convé de tant en tant posar aquestes cosetes. Aquesta cançó ens l'ha cantat l'Eddie Floyd i el títol de la mateixa és Knock Off Lord. I ara a continuació escoltarem a la, aviam com us ho podria dir, a la Carolina Carm Jones, que ens cantarà One of the Broken Heart. A veure què us sembla, va. Oi, és molt xula aquesta, eh? Però molt tranquil·leta, molt, molt, molt.

Bueno, què? Tranquil·leta, eh? Ja ho he dit, ja ho he dit, que era molt tranquil·la. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Sam Baber, que ens cantarà Stripling.

molt bé. Vinga, i ara a continuació, continuant així amb aquests ritmes més o menys, tranquil·lets, escoltarem el Brett, que ens cantarà Guitar Man.

Bueno. Vinga, continuem avançant a poquet, i ara escoltarem el Sam and David, que ens cantaran Old On Earth Coming. Aviam, un moment, que això s'ha de posar ara. Arrenquem. Ipa!

Olo, olo. Molt bé. Bueno, aquestes músiques ja algú dirà, això no toca, no? I, però, bueno, són les frivolitats d'en Cinto, de tant en tant, doncs mira, m'agafa això. Què voleu que us digui? Però bé, també estan bé, eh? Aquestes músiques són agradables, són molt antigues, però vull dir, de tant en tant, doncs agrada d'escoltar-les. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Frankie Valli que ens cantarà Sober My Hub.

Bueno, vinga, ara pujarem una miqueta al nivell, allò per alegrar-nos una mica més, i escoltarem a continuació el T. Anders and M. Dorn, que ens cantarà I Want Me Goodbye Back.

Apa, vinga, ja està, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Teixa Yexbord, que ens cantarà Take Care If the Falling Falls Resonate.

Bueno, portem bona marxeta ara, ens hem alegrat una mica més, oi? Bueno, d'això es tracta, d'anar fent canvis, perquè així el nostre esperit, doncs, es va alegrant, de mica en mica. I ara a continuació escoltarem el Sugarland, que ens cantarà el Want to Do.

Molt bé. Molt bé, la senyora Sugarland. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Trent Williams, que ens cantarà One Again Tonight.

Molt bé, vinga. Doncs ara posem una mica més de marxa, va. Vinga, ara escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Trouble. Epa!

Ai, bé, sapigueu que tots els que ballen country, normalment aquesta cançó, quan la posen en els llocs on es balla habitualment, o es ballava almenys, jo, per la meva experiència, era que tothom agafava i se sentava a prendre la cervesa mentre sonava aquesta cançó, perquè és impossible de ballar. No té coreografia, a més és una cançó tan ràpida que és molt, molt difícil de poder posar-hi una coreo. Però bé, almenys escoltaves la música i prenies la cervesa mentre això, mentre anava sonant. Pum, ja està. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim McGrath, que ens cantarà Black Wind.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, sense voler ja hem arribat al final del programa d'aquest d'avui. I res, espero doncs que us hagin agradat aquestes musiquetes i que, en fi, que al final, ja sabeu, jo no ho faig amb una altra intenció que només que ens ho passem bé una bona estona. Bé, amics i amigues, doncs res més. Qui us ha parlat, Sintobel, amb aquesta veu que cada vegada se me'n va més amb aquí, amb l'aire aquest acondicionat, però bé, és un problema de l'estiu, ja ho sabeu. Res, amics meus, qui us ha parlat, en Sintobel, com us he comentat, i em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, amics i amigues, bon dia i bona hora, benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cintobel a la part tècnica, salutacions cordials de qui us parla. Avui també parlarem del comerç i els oficis a Cubelles, però abans d'algunes altres cosetes, com per exemple, recordarem la figura d'Antoni Gaudí amb motiu del centenari de la seva mort, que s'esdevindrà aquest proper dimecres 10 de juny. Quatre cosetes sobre aquest gran arquitecte modernista que ha estat reconegut internacionalment com un dels genis més rellevants de la seva disciplina. L'Antoni Gaudí i Cornet va néixer a Reus o Riudoms, no està ben clar encara, malgrat que han passat 100 anys de la seva mort. Va néixer en una d'aquestes dues localitats del Baix Camp el 25 de juny del 1852 i va morir a la ciutat comtal el 10 de juny de 1926. Va morir a l'Hospital de la Santa Creu a les 5 i 8 minuts de la tarda. El seu fèretre va ser cobert amb la senyera de l'Associació d'Arquitectes a Catalunya i s'exposà en capella ardent al mateix hospital fins al dia 12. La tarda del 12 de juny es traslladà al fèretre en una nombrosa comitiva fúnebre encapçalada per l'alcalde de Barcelona, Darius Romeu, baró de Viver, fins a entrar a la catedral de Barcelona per la porta de Santa Llúcia. Es digué un respons a l'altar major de la catedral i tot seguit la comitiva fúnebre prosseguí enmig d'una imponent manifestació de dol pel gran nombre de persones que s'hi afegiren, fins a arribar a la cripta de la Sagrada Família, on l'Orfeó català va cantar un responsi on Gaudí fou enterrat a la capella de Nostra Senyora del Carme. Ara, doncs, hi ha la imminent visita del Papa Lleó XIV, que farà un quilòmetre amb el Papa Mòbil pel centre de la ciutat comtal fins a la Sagrada Família. Això serà el mateix dia 10 de juny per la tarda, un dia en el qual es commemora, doncs, el centenari de la mort del Gaudí. En concret, el Sant Pare recorrerà aquest quilòmetre pel carrer de Rosselló, entre el carrer de Roger de Llúria fins a la cantonada de Rosselló amb Sardenya, i l'Ajuntament ha detallat aquesta setmana passada l'ampli dispositiu de seguretat i mobilitat que hi haurà a Barcelona del 9 a l'11 de juny, quan està prevista la visita del Papa a Catalunya, a la capital catalana i a la Sagrada Família. Ara falta veure si el Papa Lleó XIV tindrà respecte pel català.

El tema que acabem d'escoltar, Il Silenzio, ha anat a càrrec de Roy Edsel i de la seva orquestra. Ara anem amb una altra efemèride, aquesta de fa 60 anys, que va ser l'actuació de Raimon a l'Olímpia de París. Deixem que ens ho expliqui el Jordi García Soler en el seu llibre La nova cançó, de la qual extrec algun dels textos que va referir al respecte. Deia que aquell any 1966 el Raimon es trobava a París cantant en català davant els universitaris de la Sorbona i davant el públic més diversificat de la Mutualité, donant des d'allí un testimoni clar d'un temps i d'un país. Era ja a començaments de 1966, mentre Catalunya augmentava constantment el nombre de cantants, grups i conjunts i no deixava de créixer també el públic, cada cop més nombrós, cada cop més entusiasta. I és llavors quan Raimon dona un cop més la gran sorpresa i aconsegueix en un sol dia una considerable difusió internacional per al conjunt de la nova cançó. El 7 de juny de 1966, és a dir, ara fa 60 anys, repeteixo, Raimon ocupa en solitari l'ampli i prestigiós escenari de l'Olímpia de París, internacionalment considerat com el més important music hall continental. Actuar a l'Olímpia és una cosa que no és a l'abast de tothom, i només gràcies a la rigorosa selecció de Bruno Cocutrix, els millors intèrprets internacionals aconsegueixen de fer-ho. I Raimon triomfa allí, en una actuació memorable, transmesa en directe per Ràdio Europa número 1, firmada per la ORTF i àmpliament comentada per gran nombre de publicacions franceses, des de Dell a la Humanité, passant per Le Monde i les lettres franceses, Le Nouvel Observateur i Françoisoire, i tantes altres. Mesos després, el disc enregistrat amb motiu d'aquell recital seria guardonat amb el Gran Prix de Disc Francès a la millor gravació d'intèrpret estranger editada aquell any en el País Veí. I un dels temes que va interpretar Raimon aquell 7 de juny de 1966 va ser aquest que escoltem ara a continuació, D'un temps, d'un país.

Molt bé, ara deixem el Raimon i passem a un altre tema. Ja sabeu que les últimes setmanes doncs, estic llegint articles d'alguna revista, d'algun diari que m'han cridat l'atenció, i ara torno a la revista Sapiens, de... em sembla que va ser aquest mateix any, no tinc la data, però això és igual. És un article que signat per l'historiador Alfred Bosch, que amb el subtítol de La capella dels segadors titula l'article Allà on va néixer l'himne, referint-se als segadors. I diu l'article que el 7 de juny del 1640, dia de Corpus, una multitud de segadors es van concentrar davant l'església de Sant Andreu del Palomar, al Pla de Barcelona. Molts eren d'altres comarques i hi havien anat per enfrontar-se amb els terços castellans que rondaven pels pobles catalans i exigien allotjament i cometien tota mena d'excessos. Els pagesos van agafar el Sant Crist de la parròquia, el van cobrir amb un vel negre, van proclamar-lo caporal del contingent i van entrar a la ciutat de Barcelona segurament concorxats amb els responsables del Consell de Cent sota el crit de «Visca la terra». Tot plegat va provocar el Corpus de Sang, un avalot protagonitzat per segadors que va acabar amb la mort del virrei i un aixecament general de la pagesia, de les institucions del país i de les seves milícies. Es va proclamar una república catalana que es va posar sota la protecció del rei de França. Va començar una llarga guerra que no es va acabar fins a la reincorporació del Principat al Regne d'Espanya 12 anys més tard. Arran dels fets va sorgir una cançó patriòtica popular, Els Segadors, que amb el temps i amb adaptacions importants a lletra i música va esdevenir l'himne oficial de Catalunya. L'antiga església romànica de Sant Andreu del Palomar, documentada des del segle X, va ser enderrocada i substituïda, a partir de mitjans del segle XIX, per un edifici modern. Hi podem accedir lliurement, però el que veiem no té res a veure amb el paisatge del Corpus de Sang. Val a dir que en el seu moment es va decidir preservar la capella dels Segadors, el lloc concret on s'exhibia el Sant Crist original, el que havia servit d'estendard dels pagesos revoltats. Però la capella i el gran crucifix van patir els estralls de la Setmana Tràgica. De la imatge només en va quedar una cama socarrada. El rector va custodiar la relíquia, llaçada amb una cinta de la bandera catalana, fins que va desaparèixer al principi de la Guerra Civil. Malauradament, diu l'autor, avui la capella està tancada i no s'hi permeten visites. Des de fora se'n poden admirar els murs i endevinar l'estat ruïnós de l'interior. Costa una mica trobar-la. Està adossada a la banda nord de la gran mola del temple actual. En queden els murs, alguns arcs, puntes socarrades de les vigues i el vell paviment, poblat de males herbes. Són moltes les veus que en demanen una rehabilitació, però de moment encara es troba sense sostre i en un estat impropi de l'indret on va néixer, l'himne nacional. El màxim que es va aconseguir, ara fa uns 20 anys, va ser impedir que s'hi fessin els vestuaris del camp esportiu del costat. Certament, podria haver estat pitjor. Bé, fins aquí aquest article, doncs, referent a la capella on... que va ser l'origen dels Segadors. Ja que parlem dels Segadors, escoltarem la versió històrica a càrrec del Rafael Subirachs, Catalunya, comtat gran.

0: segueu errant, segueu errant, segueu errant.
1: I després d'aquesta fantàstica interpretació del Rafael Subirachs amb l'himne històric dels Segadors, el Catalunya Comptant Gran, que si no estic equivocat és l'actuació que va fer en directe al Festival de Cançó de Canet, de les 6 hores de Cançó Canet de l'any 1975. Bé, ara sí que agafem el llibre, l'anuari 2004, una altra vegada, del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, i continuem amb el comerç i els oficis a Cubelles, un treball que van realitzar l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez. La setmana passada vam tancar el capítol amb els boters i ara passem als ferrers. I expliquen que el ferrer treballa el ferro o fabrica objectes d'aquest mineral. Conegut i emprat per l'home des de l'any 1000 abans de Crist, el ferro arribà a casa nostra 200 anys després, en plena època íbera. A les nostres latituds, l'ofici de ferrer se l'ha sovint assimilat, sobretot als darrers temps, el seu segon significat de ferrador. I és que sempre foren ells qui s'encarregaven d'aquesta feina, compaginant-la amb altres treballs tradicionals, com fer branes, aixades i destrals, estenalles i claus, arades, rodes de carro i forcats. També feien i reparaven les eines dels demés oficis, com ara les que feien servir els fusters o els paletes. Els ferrers resen l'1 de desembre a Sant Eloi, bisbe nascut a Llemotges al segle VI, al segle VI. Això no obstant, aquells que són especialitzats en fer cadenes tenen per patró Sant Aleix. Sant Aleix. Segons la tradició, el sant venerat el 17 de juliol tenia el do de trencar les cadenes amb la vista. Amb aquesta gràcia alliberà molts presos i captius per allí on passar. Bé, ara després parlarem de les ferreries covellenques entre els anys 1890 i 1940, però abans escoltem ara el Lone Star amb la cançó La Playa.

Vinga, i ara, com deia, anem a parlar de les ferreries covellenques entre 1890 i 1940. Ferreria de Cal Robert. La ferreria més emblemàtica de Cubelles treballava ja l'any 1890 i arribaria molt més enllà de 1940. Es trobava situada a la plaça de la Font número 10, coneguda com una part del carrer de Sant Antoni al segle XIX. El seu emplaçament és on avui hi ha la reconeguda botiga Hibiscus a tocar de l'Aliança. El local tenia el paviment de terra. Entrant a mà dreta hi havia dues manxes amb les fornals i a l'esquerra una taula amb un trepant per fer forats. La ferreria tenia dues encluses i uns recipients d'aigua per refredar el metall. El foc es feia amb carbó, mentre que les soldadures necessitaven d'unes bombones de carbur. El local es completava amb una mola esmariladora que, moguda amb el peu, servia per esmolar ganivets i tisores. Les rodes de carro es feien al mig del carrer. El procediment consistia en fer un cercle de carbó del diàmetre del ferro amb què es volia calçar la roda. El carbó s'encenia i a sobre s'hi posava el ferro, que un cop calent s'agafava amb unes estenalles i es col·locava al voltant de la roda amb uns precisos cops de martell. Els ferrers que van estar al davant del negoci van ser Joan, Robert i Ricard. El senyor Robert ja regentava la ferreria el 1890. L'any 1926 li traspassaria el negoci al seu gendre, en Ramon, Miquel i Vinader. Per la ferreria hi passaren aprenents i operaris. Entre ells hi hagueren en Francesc Ibáñez Sabater, en Martí Forcada, en Josep Mestres, anomenat Conillenc, i en Josep Sibiach i Pedro. També hi treballà el malaguanyat Joan Miquel i Robert, fill d'en Ramon Miquel i net d'en Joan Robert, mort amb només 29 anys. Ramon Miquel i Vinader. Nascut a Sarral, a la Conca de Barberà, l'any 1896, continuà l'ofici del seu sogre, en Joan Robert, motiu pel qual era conegut al poble com a Ramon Robert. El negoci el mantingué a la plaça de la Font. Als anys 50 va muntar una ferreteria amb el seu gendre i va traslladar la ferreria al carrer Jacint Verdaguer, amb sortida del passatge de la Soledat. Aquella ferreria ha arribat als nostres dies amb la família Solà, que entrà a treballar amb en Ramon Miquel. Als anys 30 va aparèixer diverses vegades en els llibres eclesiàstics com a Manyà. El recordat ferrer va morir a Cubelles l'any 1992, on hi té dedicat un passatge a tocar a la carretera. La seva feina encara perdura a la nostra vila. De les seves mans van sortir la barana de l'escala que du al castell des del carrer Joan Roig i Piera, les baranes del balcó de la farmàcia, els balcons de l'Aliança i la roda amb campanetes que hi ha a l'interior de l'església a la porta de la sagristia. En Ramon Miquel era un gran entès en electricitat i casa seva va ser la primera en disposar de corrent elèctric a Cubelles ja als primers anys de la dècada dels 20, quan la companyia de Riesgos i Fuerzas de l'Ebro connecta Cubelles a la xarxa elèctrica. Les factures que expedia, per cert en català, deien Ferreria de Ramon Miquel, successor de Joan Robert. Els altres ferrers que va tenir Cubelles van ser Manuel Hernán i Poc, situat al carrer de Sant Antoni. Ja el 1890 hi figurava inscrit a l'Ajuntament, exercint la seva activitat fins al 1895. Josep Ibern i Torruella. Apareix al carrer de la Riera, avui anomenat Víctor Balaguer, ja el 1890. Durant els anys canvià d'adreça, passant pels carrers Major de l'estació Joan Pedro i Roig, on deixaria la professió l'any 1905. I per últim, Pere Vidal i Fontanals. Un cop acabada la guerra del 36, s'obria una altra ferreria a Cubelles. Va ser el carrer Major, el número 22, i va restar oberta entre els anys 1940 i 1943. Rus.

Cap a principis dels anys 70, la Joan Baez va publicar un disc en castellà que es deia Gràcies a la vida, però hi havia una excepció. Era la versió del Rossinyol que acabem d'escoltar ara. Bé, ja en deixem els ferrers i passem als paletes i manobres, segons el que van escriure el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda a l'anuari 2000.

Pàdua, qui ja hem esmentat en l'ofici de botiguer de queviures. D'aquí deien que feia d'advocat contra les caigudes. A Cubelles, el 13 de juny, dia de Sant Antoni, els paletes no treballaven i se celebrava una missa a la capella que el sant hi té dedicada al mateix carrer de Sant Antoni. Un altre sant invocat, sovint, pels que es dedicaven a la construcció, era Sant Lleopard. És a partir del full de matrícula de l'any 1924 quan apareixen els primers paletes oficialment declarats a la vila. Lògicament, els llibres eclesiàstics ens mostren que ja n'hi havia amb anterioritat. Els que s'han pogut documentar són uns quants, però això ho farem després d'escoltar ara l'Scott McKenzie amb el tema San Francisco.

Vinga, i ara anem als paletes de Cubelles. Jaume Adrià i Sirvent, domiciliat al carrer Colom i conegut com Jaume Mestres, apareix per primer cop als llibres oficials de l'Ajuntament l'any 1924, restant-hi fins al 1931. Això no obstant, el 1894 ja hi figura el llibre de batejos com a paleta. L'any 1941 el substituiria el seu fill, en Josep Adrià i Guancer, conegut com Zep Paleta. En Jaume Adrià va ser alcalde de Cubelles l'any 1906, president del Círcul Cubellenc als anys 1911 i 1912 i fundador de la cooperativa La Salvadora. Josep Adrià i Sirvent. El germà d'en Jaume Adrià venia com a paleta l'any 1898 en el llibre de matrimonis, quan es casà amb 25 anys. Més tard, concretament el 1905, esdevindria president del Círcul Cubellenc. De fet, l'any 1897, l'Ajuntament li adeutava 80 pessetes per diferents obres de paleta. Mateu Adrià i Puig. Segons el llibre de matrícules de l'Ajuntament, des de 1924 fins a 1936, Mateu Adrià desenvolupà la seva feina de paleta des del domicili seu del carrer Major. Això no obstant, segons el llibre de batejos de 1800,

Als 90, en Mateu Adrià i Puig ja hi figurava com a paleta en el bateig de la seva filla, l'Anna Adrià i Vinyals. El seu altre fill, en Joan Adrià i Vinyals, li prendria el relleu l'any 1942. Tant ell com son fill van ser coneguts com els de Cal Puig. Joan Adrià i Vinyals. Malgrat que, com ja s'ha dit, no apareixerà el llibre de matrícules fins al 1942, en Joan Adrià figura com a paleta l'any 1915, quan es casà a l'edat de 28 anys a la parròquia de Santa Maria de Cubelles. A més, el 24 de maig de 1940 l'Ajuntament li dotava 165,75 pessetes per les obres fetes en el Col·legi de Nines. Malgrat no tenir l'ofici de paleta, en Miquel Guansé i Puig, qui va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú en dues ocasions, secretari del Círcul Covellec l'any 1890 i sogre d'en Jaume Adrià Sirvent, feia de contractista d'obres a la nostra vila. D'altres covellencs que abans de 1940 es van dedicar a fer de manobres van ser en Cirilo Fontanals Estapé, Joan Lleó Mestres, Joan Albet Avinyó, Abdó Guasca Adrià i Salvador Escardó, molts d'ells dintre de les quadrilles d'en Joan Adrià i d'en Mateu Adrià.

Penny Lane, amb els Beatles, un dels temes estrelles de 1967, igual que la que hem escoltat anteriorment, Scott McKenzie, amb San Francisco. Bé, ens queda només uns 10 minuts, una cosa així, escoltarem música, com faig últimament, i ara anem a una preciosa peça que es diu My Special Prayer, My Special Prayer, a càrrec d'un dels clàssics del soul, Percy Sledge.

Bé, ja per últim, per tancar aquest programa d'avui, escoltarem ara un grup de música anomenada Surf, música surf, un grup que es diu The Mark Kays, amb el tema Morning After.

0: Doncs això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hola, amics meus, bon dia. Això és a 50 del 60 i a 60 del 50. I això és aquí, a Ràdio Cubelles, amb el Víctor Lluelles. Aquesta vegada és el programa 252. Avui farem la música italiana, aquella que diuen la più bella del mondo. Per una que diu il cielo in una stanza. I aquesta la canta la Nina, i diu així.

Sí, el cielo en una estança, la mina. Ara continuem amb la musa Piu Bella del Mundo. I ens diu, el Luigi Tengo, que diu, vedrai, vedrai, doncs, continuem.

Luigi Tenho, Vedrai, Vedrai. Això és a 50 dels 60 i a 60 dels 50. Un servidor és en Víctor Lluelles i Cardona. Doncs continuem amb la musa più bella del mondo, que diuen els italians. I una que diu així, que està més vista que el coyote, podríem dir, més sentida que el coyote. Aquesta és El Mundo. Aquí ho teniu. Jimmy Fontana amb El Mundo.

Aniano Salentano, mai, mai, tu. Doncs triem el mai i un altre que és en Franco Tosi. I només diu tu, Franco Tosi, amb tu.

Sí, nois, el Frank Rotossi s'ha passat una mica amb el tapatam, tapatam, però aquesta cosa tenia d'allargar una mica el títol, perquè el títol només es diu Tu, doncs aquesta era la del Frank Rotossi. I ara, una d'aquestes tan populars, que és l'Arca de Noé. Aquí teniu l'Arca de Noé.

l'art que ve no ho és. I ara una mica posem d'amor, perquè tanta aigua no pot ser. Diu una que és el Luis Itengo, que ens diu: «Io capito, se ti amo».

i el poeta Nina. I per acabar, bueno, per acabar aquest especial italià, doncs un que també molt popular, antic, doncs Marino Marini amb Tu sei la più bella del mondo. I acabem aquest especial la música più bella del mondo amb Marino Marini. Fins ara, adeu!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, varen fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També varen, des de la Fundació Nou Lloc, varen proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho varen impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I varen sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
3: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver petites incidències de les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes. Van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador i es van anar solventant aquestes incidències i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
2: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat extra. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes

0: temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no? Mm.
1: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
0: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
1: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els anirà aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
0: Són els IPCs o l'IBAH, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
1: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'Habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
2: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. La Diada de Primavera dels Castellers del Foix serà aquest dissabte a la plaça de la Vila. Concretament, a partir de les 6 de la tarda, actuaran davant de l'Ajuntament la colla cubellenca al costat de 3 colles convidades més, els Castellers de Sant Feliu, els Castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida. Els Castellers del Foix, recordem que venen de descarregar per quarta vegada un 3 de 7 i una torre de 6 aquest inici de temporada. Uns castells de nivell que estan assolint amb solidesa, com va passar als monjos en la Diada dels Quarts Amunt aquest diumenge passat. Tenen pendent, però, aquest any encara el 4 de 7, que han deixat en intent desmuntat en aquesta última diada de diumenge passat, on també van acabar renunciant al 3 de 6 amb l'agulla, que ja els havia costat en altres ocasions. Són uns castells

0: però 4 de 7 i 3 de 6 amb l'agulla, que podrien assolir perfectament en la diada de primavera aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila. Els companys de diada seran els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida, totes tres colles amb uns resultats més o menys similars a la colla covellenca en aquest inici de temporada.
1: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
2: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
1: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
3: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals. perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles. Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el Comitè d'Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei.
1: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
4: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, no, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser doncs, parlaven d'altres temes, doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment doncs de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot doncs la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que doncs és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent doncs a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però a l'inici, doncs, quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser un gran... Per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, clar, li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
1: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Montaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia el mateix Pallasso Covellenc, Josep Andreu, Charlie Rivel o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
5: Bueno, Charlie Rivel, la persona prominent, doncs aquí a Covelles, doncs era molt... molt de la broma, el senyor, i feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí la farmàcia també diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata, i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona, i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis... suposo, doncs és aquí a Covelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana, algunes vegades bé, no?
1: Als 91 anys, Josep Montaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Covelles, que es pot recuperar a la carta des de radiocovelles.cat.
0: La tria del pregoner o pregonera de Festa Major està fent un pas més d'obertura i representació. Recordem que les entitats o associacions registrades a Covelles poden proposar els seus candidats i motivar-los fins al pròxim 7 de juny mitjançant un formulari que està disponible al web de l'Ajuntament. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a Ràdio Covelles, la iniciativa busca donar més transparència i participació al teixit associatiu local. Fins ara les propostes ja recollien de manera informal per part de les entitats, però aquest any s'ha habilitat aquest formulari específic on les associacions han de justificar els mèrits de la persona proposada.
6: Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però fèiem més de forma més informal, i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més aquest, el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits, i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes, però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta.
0: Els requisits principals que posen des de la comissió de la Festa Major són que la persona proposada estigui estretament vinculada a Covelles, que resideixi o hagi tingut una llarga trajectòria al municipi i hagi destacat en l'àmbit social, cultural, esportiu, entre altres. A més, es descarten perfils amb una vinculació política recent. La decisió final la prendrà una comissió de festes, la comissió del pregó, formada per representants de l'Ajuntament, entitats locals i antics pregoners. Renata Bedós, regidora de Cultura, destaca que la figura del pregoner és un honor municipal i cal que sigui representativa.
6: El pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila, i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i per tant volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit, només pel fet de tenir poder molts amics, doncs pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor, i per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer, i per tant no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada, doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
0: Pel que fa al format del pregó de Festa Major, es mantindrà el canvi del vespre del dia 13 d'agost, que, això sí, aquest any 2026 s'endarrerirà mitja hora per evitar la calor, i també amb la intenció que pugui lluir millor l'espai de Can Travé. A més, l'Ajuntament està estudiant afegir alguna activitat posterior, tal com ha revelat Renata Bedós, regidora de Cultura.
6: Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho a ella. I per tant vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem en d'enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que es cantravé doncs, llueix molt més si es fa fer, està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant, crec recordar, comencem a 8:15 el que és la comitiva i a 8:00 començaria el pregó. I després estem valorant fer alguna cosa després.
0: D'altra banda, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora Renata Bedós ha avançat també els primers detalls de la Festa Major Petita, que recordem que se celebrarà del 23 al 30 de juliol i que, entre altres activitats, inclourà la 40a trobada de gegants, que per la seva xifra serà important, i també que començarà amb una nit de jazz el dia 23.
7: Cubelles serà l'escenari aquest dissabte de la jornada cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí a Ràdio Cubelles, amb el millor rock and roll de tots els temps, d'ara, d'abans i del més enllà. Qui us parla, la Txell Marcilles, que com ha anat tot la setmana, espero que bé. Iniciem un nou programa i una nova setmana de programa. Ja hem entrat al mes de juny, ja comença a fer calor insuportable. Sembla increïble que primers de juny, finals de maig, ens estem ofegant. Però bueno, la qüestió és passar-ho el millor possible amb ventiladors, aires condicionats, a dins l'aigua, al mar, on sigui, però resguardats d'aquesta calor molt, molt pesada. Dit això, aquest cap de setmana hem estat de rock and roll i rockabilly aquí al costat de casa. Hem aprofitat i viure-ho intensament 3 dies sense parar. Aquí a Calafell us vaig dir que feien els 98 octans i ens ho hem passat super. I per fer-vos una mica del que hem escoltat, doncs he preparat una llista del que més o menys s'ha pogut escoltar i ballar, sobretot, que hem patat a la pista, hem trencat les sabates, com aquell que diu. Fins i tot una senyora pobra es va trencar, va caure i es va trencar un canyell. Però bueno, és el que té ser viure al límit. Dit això, hem començat, com us bé deia, amb el Jerry Lee Lewis, amb Rockin' Life Away, My Life Away, perdó, superxula. I ara passem a una altra cançó, ja sabeu que si m'enrotllo després no puc escoltar, el programa és molt, molt curt. Una cançó que és del Johnny Brunet, avui portem dues d'ell, que es diu All By Myself. Escoltem-la.

All By Myself del Johnny Brunet. I ara passem amb una altra cançó que a mi m'ha encantat, no la coneixia, veus com va bé anar a festivals i anar a coses del rotllo, perquè doncs coneixes cançons que no coneixies, perquè el món és tan extens, va haver tants artistes que van fer grans cançons que tot i escoltant-les molt de temps necessites anys per conèixer tot aquest món. Doncs aquesta cançó és del Chuck Berry, un gran, com no seria a l'alçada de l'Elvis per mi, però bueno, un pioner en el seu camp també ho va ser, i gran, també molt gran. Chuck Berry amb Go Bobby Sucker. Espectacular aquesta cançó, no té, bueno, és que no tinc paraules per descriure-la.

Go Baby Sucker amb Chuck Berry al davant. I ara passem a un altre, el Johnny Brunet, com us deia abans, que es diu Tear It Up. També aquest senyor l'ha portat alguna vegada, però vull dir, mira, avui portaré dues perquè una es va escoltar l'altre dia al 98 Octans. Gran cap de setmana, vam veure cotxes fent el buit. Música en directe, una passada de grups, matí, tarda i nit. Al Vips vam estar dos dies gaudint i ballant. I doncs això, val la pena, jo, cada any milloren, se'ls ha de donar les gràcies. I res, escoltant bona música, com aquí avui a la maleta, us deixo amb el Johnny Brunet, com us deia, i el Tear It Up.

Xarop, Johnny Burnett. I ara passem a un altre que es diu el senyor, que es diu Mel Dorsey, amb Little Lil. Aquesta també és un gran greatest hit, us informo, del món del rockabilly. Quasi sempre ens la posem o ens la posen a les ballades. En aquest cas l'hem escoltat aquest cap de setmana. És una passada. Escoltem el Little Lil.

Mel Darcy, Little Lil, li diem adeu i ara diem hola a una cançó que es diu Might Nighter. No me'n recordo, com sempre em passa, això és el que té ser Dory, el peix aquest, pels que no coneixeu el peix Dory, Buscando a Dory, bueno, és de la Disney, és una pel·lícula d'un peix blau. Doncs jo sempre dic que tinc mala memòria, ara us ho miro i quan la següent cançó us ho dic. Might Nighter, escoltem-la.

Midnighter dels The Champs. Veieu que va bé el Sant Google. En aquest cas no és el Google, sinó l'Spotify, perquè tinc les més llistetes allà. I he anat a fer a mirar la xuletilla. Doncs Midnighter The Champs, que es quedi clar. I ara passem a una altra, que també la van posar aquest cap de setmana, els 98 octans. Recordem que els que acabeu d'apuntar-vos al programa vam estar als 98 octans aquí al Calafell, gran cap de setmana ballant rock and roll, trencant-nos les cames ja ballant, fan com els de l'Espanyol que es trenquen les cames quan van a jugar amb els del Barça, dos partits a l'any. En fi, ara m'ha sortit la vena culer, què hi farem? Aquesta cançó es diu Rampage, ens l'han posat aquest cap de setmana a la nostra, al cap de setmana als 98 octans, com bé us deia. I els que el toquen es diu The Planet Rockers. Escoltem Rampage.

0: Acabem d'escoltar Rampage, i ara ja entrem a la recta final del programa, sempre se'ns fa curt, i doncs tenim una cançó que vaig començar a posar a les meves jams quan estava a la cantera, aquells temps passats, que es diu Bully Bully. Segur que l'heu escoltat alguna vegada, alguna pel·lícula potser ha sonat, no ho sé exactament, no recordo cap pel·lícula ara mateix que soni, però bueno, segur, segur, si no, en algun lloc l'hàgim escoltat. És una cançó que és molt divertida, a mi m'agrada molt, també la ballem, i aquest cap de setmana ha sonat. Es diu Bully Bully, escoltem-la.
1: Uno, dos, one, two, tres, quatre.

I doncs diem adeu als senyors del que fan els voler, mira que se me'n va al cap. Coses que té l'edat, jo ja us dic, quan arribeu a l'edat de 45 anys, jo als 40 vaig començar a perdre la memòria. Doncs això, els Bullybullies, The Sam and the Pharaohs. Bueno, un nom molt, molt rebuscat. I doncs ara ja hem arribat al final del programa, com bé us deia, ha sigut curt però intens, sempre amb bona música, amb bon rock and roll, rockabilly, i passar-ho superbé, que al final aquestes cançons són pel bon rotllo i per desconnectar i per estar guai. I en aquest cas doncs ja sabeu que sempre m'agrada portar el rei del rock and roll, una o dues cançons o les que siguin necessàries al programa quan el faig, i avui en aquest cas, com sempre, ens acompanya l'Elvis Presley, i amb una cançó que vam escoltar aquest cap de setmana que es diu Make Me Know It. Doncs res, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, i res, salut i rock and roll, escoltem-lo a ell, el gran, el més gran, el rei del rock and roll, Elvis Presley. Fins aviat.

I see.

Magna Pino.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que avui, amb aquesta sessió especial, Come ti amo, la música que ens fa somiar, la música per amar, la música en italià. Avui, Come ti amo, il mondo, Jimmy Fontana, escoltant per tu.
2: Gira il mondo, gira nello spazio senza fine.
1: Avui les piuelles cançons d'amor.
2: Con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente.
1: Sense punt de l'FM, Ràdio Cubelles.

I és que aquí a la teva ràdio, a la teva sintonia, al 107.5 de l'FM amb el Fran Recio a bordo d'aquests mandos, d'aquesta màquina del temps, una bogeria de màquina del temps. Avui la proposta és Come Ti Amo, la música, els grans temes seleccionats especialment per tu, aquí a Ràdio Cubelles, aquí al teu programa de la màquina del temps, Legata, Un Granelo, Di Sàbia, Nico Fidenco.

I és que diuen que la, que l'amor és l'energia més poderosa, més impactant del món. Potser, potser, segurament tinguin raó, però també hem de recordar la, l'energia de la música. La música també ens fa amar, també ens fa somiar. Roberta, Pepino, DiCaprio.

I és que segurament potser no. Bueno, una cosa segura, l'italià està molt a prop de nosaltres. Un idioma, un continent, dic, un país molt proper al nostre, una cultura, doncs en algunes coses molt similar. Una rotonda, sul mare, fred, bon gusto.

0: suonar.
1: El nostre disco qui sona, el nostre temps, la màquina del temps que sona. Que setmana a setmana et porta la millor música. Avui, com ti amo, italià, molt proper a nosaltres. I és que tenim tants èxits, si parlem de la música, dels grans temes d'amor italians, que com oblidar-nos de l'Adriano Calentano, Celentano, Impassivo per te. Mai, mai.

I és que tota aquesta música, tot aquest tema se'l seleccionem especialment per tu, per te, com es diria en italià, com ti amo. I és que continuem amb moltes més propostes musicals per aquesta sessió especial d'amor en italià. Una casa en cima al mondo, la genial la veu Mina.

Una veu molt coneguda, la Mina, amb aquesta casa Encima al Mundo. Hi han veus per nosaltres, bueno, per alguns dels que ens s'incorporen amb aquesta sessió de la Màquina del Temps, que potser no sonin tant, potser sí, els temes reversionats amb uns altres artistes, però segur que els que ja tenim una certa edat, doncs ens recordem del Fausto Leali. Quina gran veu, així. Ah!

0: I és que continuem amb moltes més propostes encara, encara que de temps estem al meridià d'aquest programa. Dio, como te amo, Domenico Modugno, una altra de les grans veus molt conegudes.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

és que una altra de les grans veus, italianes de temes d'amor també és la Caterina Valente. És que va composar moltíssimes cançons, va posar veu a moltíssimes cançons com la Melodia d'Amore, que a continuació tens la sort d'escoltar aquí a la teva ràdio.

Quins grans temes avui escoltant, rememorant en aquest Come Ti Amo en versió italiana. I és que hi ha molts temes, moltes propostes musicals que segurament es quedaran per una altra ocasió. Però no, no podia faltar amb aquest tema especial, amb aquest programa especial Come Ti Amo, de la teva màquina del temps, d'aquesta bogeria de màquina del temps, Come Prima, Iva Zanichi.

que grantem el Come Prima de la Iva Sanichi. Continuem amb aquesta sintonia de música italiana Come Ti Amo, Si No Me Moro, Gabriela Ferri.

I és que avui, sense cap mena de dubtes, estem disfrutant moltíssim amb aquests temes del Come Ti Amo, sintonia especial d'aquest programa La Màquina del Temps. Parla Piu Piano, Ornella Vanoni, una altra de les grans veus.

Fantàstica veu la Ornella Vanoni. I és que tenim molts temes, com dic, però ens el temps es juga com cada setmana una mala passada. No obstant, encara ens queden algunes propostes musicals per a aquesta especial del Come Ti Amo, l'último romántico, i és que mai té que haver-hi un último romántico. Pino, Danjo.

I és que avui en la nostra màquina del temps ens posem romàntics com Ti Amo. Fred, busca Glione. Crec que la pronunciació és algo similar a això. Guarda, Txeluna.

0: Guarda che mare,
1: guardate il mare, guardate la luna,
0: guarda che mare,
1: fredda un po' scaglione. Avui amb aquest especial com et llamo, i és que... Luna, mundo, il mundo. I és que hi ha temes que a mi personalment m'agrada moltíssim en italià. I vaig començar amb aquest programa amb un tema que de seguida escoltarem una altra vegada. És l'ell, és el Jimmy Fontana, i amb el seu Il Mondo, perquè ens porta molts records.

És que el món torna, continua girant. Jimmy Fontana. Aquest mundo també que és una mica boig, com aquesta màquina del temps. I per acomiadar aquesta setmana aquest programa, aquest especial del Come Ti Amo, farem una proposta totalment diferent amb un dels personatges, amb un dels grans artistes més internacionals d'aquí i que ha cantat pràcticament tots els idiomes. Però avui el posarem en el castellà i el farà en duo amb el Don Pedro Vargas. Felicidades, ell és inimitable, tot i que molts ho han intentat. El Julio Iglesias, felicidades.

I és que això ha sigut La teva màquina del temps, un programa molt especial al Come Ti Amo, però que no té un idioma definit, encara que avui ha sigut especialment en italià. Exceptuant malgrat el genial Julio Iglesias amb aquest Felicidades. Ens acomiadem fins la pròxima setmana. Recordeu, això ha sigut La màquina del temps. Continueu aquí a la mateixa sintonia, Ràdio Cubelles, La màquina del temps.

Una chica, Katie Bau, We Gon Dance Tonight. Que te muevas.

Buna Ona, un espai on la música house em connecta. Energia positiva i ritme blau. Això és Buna Ona. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: in the house.
1: You can feel it, and we can all groove with it. It's been done from New York to LA,
2: hey, from London. Molt bona nit, família,
1: to Paris.
2: I benvinguts a aquest segon programa de bona música i bona ona. El primer de tot, agrair a tothom la rebuda del primer programa. Tot un èxit i esperem pues, seguir amb la mateixa energia cada cap de setmana. Comencem avui amb una sessió un pèl més tecno. Espero que us agradi a tots i a disfrutar i a gaudir d'aquesta bona ona amb tots vosaltres.

I volia aprofitar per comentar el nou canal d'Instagram que tenim del programa. Així que anota: bonaona.radio. Us esperem tots al nou canal de l'Insta. Allà publicarem els programes que anem fent, entrevistes i tot lo relacionat amb el nostre programa. Així que comencem. Tenim 27 seguidors només, així que espero que anem omplint aquest Insta amb gent amb bon flow, bona energia i ganes de sumar. Som-hi, nois, va! Seguim!

Avui la sessió feta en vinil, com s'ha de fer, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només

Deixa's a portar. Tu veies, es mou.

Comença el cap de setmana. I des d'aquí volem transmetre't tota l'energia

pista del programa bonaona.radio. Anem a omplir-ho entre tots. Va, segur que podem ajudar.

¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Toca! ¡Puya! ¡Puya!

Ritme News. Divendres i dissabte nit. Bona música.

0: escolta bé això.
1: No tengas miedo.
0: Dedica-li a qui tu vulguis.
1: Acércate un poquito.
0: Perquè aquest novella és Sabasquer.

tema molt i molt especial per mi. Espero que us agradi tots i és un plaer poder-ho compartir aquesta nit amb tots vosaltres. Un tema que em porta molts records. Així que som-hi, gaudiu-lo!

Doncs fins aquí el programa d'avui. I aquest tema el vull dedicar a una persona molt especial per mi de Vilanova, que m'ha d'ensenyar el camí dels colls. Gràcies a tots